0: Rádio Regina. Radosť počúvať.
1: Sentir que tus besos sanitaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz.
2: Moje drahá, čím to, že